0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, una avaria a la C25 Espinelves deixa un carril tallat, també un altre, en aquest cas d'un camió, a la P7 Badia del Vallès, també talla un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni i finalment a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren també retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent. A Manresa, Protecció Civil ha activat el pla SECCAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar a posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Figues on Figues.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R29 registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estès, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
0: Notícies en xarxa.

0: 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
4: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
3: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: que tenim el número 1 d'aquesta setmana al 107 de l'FM, Ràdio Manlleu, és per ella Olivia Rodrigo amb això que es diu Drop Den, una cançó que està seguint un èxit a nivell mundial i que podràs gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.

0: Són les 12.
1: Són les 12.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare Isaac Andic durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a comparèixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El s'ha atès a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: 6.06.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
3: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
1: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
4: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
5: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
4: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
1: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
4: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
1: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
4: Prop de 600 mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
1: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
4: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
1: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
6: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
3: no és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
8: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
9: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
10: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers.
9: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
10: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
9: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
4: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
11: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
4: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
0: Notícies en xarxa.
1: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
3: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
5: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
12: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
1: Doncs tot plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
13: Professores i estudiants!
14: Unides i endavant!
13: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
14: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
13: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
15: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
1: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
15: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
16: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
15: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
1: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
15: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
1: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòlvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòlvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
1: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
15: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
21: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
15: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
1: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
22: La prova realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
23: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos, per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre, que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
22: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
1: Doncs no deixem els més petits, perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
15: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
24: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
25: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
24: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
25: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
24: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
0: Notícies en xarxa.
1: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
2: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
1: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
13: Aquest dimarts el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
7: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
13: Actualment el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
1: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
8: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
1: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
8: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baixa Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
1: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Pico. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
10: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
9: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic, de Manolo González.
26: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
27: Ell sabe que la confiança era absoluta. És verdad, i tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
3: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
3: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
5: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
3: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
11: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
3: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquins roben.
14: Ens treuen treballs.
16: Com a trans, et veuen com un monstre.
18: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
28: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
29: Una soledat, la gent gran.
30: Són gent que roben.
31: Paràsit. Marimatxo.
32: Però si estic solo.
33: Puto mono.
34: Terroristes.
35: Ve a menjar plàtans.
36: Tot això és odi.
37: Aturem-lo.
38: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
39: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
40: Fisioteràpia en l'esport de base.
41: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la

0: de cara a un futur, prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga centrada en les millores salarials, Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montse ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montse confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'est,

0: Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
4: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
3: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
5: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
6: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
5: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
7: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
5: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
2: Notícies en xarxa.
1: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'Ustec.
4: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
9: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. no arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
8: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
1: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga avui, però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
10: Professores i estudiants! Unides i endavant!
11: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
12: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
11: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
13: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
1: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny, i dona per conclòs així la instrucció.
13: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
13: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
16: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
17: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
15: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
13: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
1: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
18: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòbora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
1: 3:15, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
13: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
19: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
13: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
1: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
20: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
1: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant tres dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
23: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Humanà, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris d'edats diferents i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
22: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
13: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
1: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
13: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
1: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
0: L'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
3: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
6: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda. Una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
3: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
1: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
24: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
7: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
1: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
25: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en català i occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
26: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
25: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
4: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
5: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
4: A la Lliga F, Alexia Putellas s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
8: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
4: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45 Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
9: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play-off.
4: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
10: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Sí, jo crec que l'equip té ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
4: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Esparra Girona, la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paniquén, ha destacat avui els objectius de la convocatòria.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I avui també ha obert al govern la convocatòria de 540 places de secretaris interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. I sindicats i educació reuneixen aquesta tarda novament per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix d'aquesta trobada prevista per aquesta tarda. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals, un text que ja s'havia tractat i que ara s'aprova en segona volta, com us dèiem. Més actualitat avui, el jutge ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juliol. La defensa de l'expresident espanyol demana ajornar la declaració prevista que, recordem, havia de ser el 2 de juny a l'Audiència Nacional. L'advocat de l'expresident argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix i dels que ja en teníem algun coneixement. A l'actualitat esportiva, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del Club Montchi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins a 2027 després d'assolir la permanència. Montchi confia, ha dit, plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: Notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Let's go.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats d'Educació es reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus la negociació juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
5: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
6: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. El tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
4: I l'equip d'atenció primària de Salda ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, les astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds fins del dia 6 fins al 17 de juliol. El govern també ha aprovat avui, per cert, una convocatòria rècord de places per interventors i secretaris. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
2: No és només un Pla de Barris, igual que la primera convocatòria que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portavoz del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però llançar també aquesta reflexió.
3: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: Per cert, que l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància, el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure ahir d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a 8:45 del matí a la localitat baixempordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit. Que ho sàpiga.

0: Connecta't al Ter.
1: Connecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.
2: J-Lo.

0: Doncs aquí tenim el número d'aquesta setmana a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM. És per Tame Impala amb aquest remix de Geni, amb això que es diu Dràcula, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la llista d'èxits d'aquesta casa, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 5:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Mollà perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies dels centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del Cap de Mollà, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar que des del Departament d'Educació de la Generalitat es volen treure dues línies de diferents cursos, a la primària i a secundària, de tercer de primària, de primer de secundària, i això ha indignat sobretot a les famílies que creuen que no encaixa amb el discurs que estan tenint des del departament de reduir ràtios, i a més preocupa que al final aquestes ràtios acabin sent més altes de les que marca la pròpia llei del departament.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ja us hem dit tot plegat mentre recordem hi ha en marxa una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
3: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports a Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com a espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.

0: La ràdio del Ter.
1: Sense TFM.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock. Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu. Infopodcast Manlleu.
1: Avui és dimarts 26 de maig del 2026 i tal dia com avui, de fa 91 anys, l'any 1935, en el Saló del Teatre de la Joventut Catòlica i amb motiu d'una festa de l'Associació de les Filles de Maria, es va posar en escena un drama en un acte de mossèn Joan Puntí Cullell, La venganza d'una reina.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast. Avui us parla un servidor, a la Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que el pròxim divendres 29 de maig a 6:45 de la tarda a la plaça Fra Bernadí acollirà la cantata Postals del Ter, un espectacle musical creat i dirigit per Santi Carcasona amb la participació de 8 centres educatius de Manlleu. Prop de 450 alumnes del cicle superior i d'ESO pujaran a l'escenari acompanyats per una banda de música en directe, formada majoritàriament per membres de l'Escola de Música de Manlleu. El projecte compta també amb la col·laboració de Roger Usart, Anna Mira el Peix, el grup de defensa del Ter i la coral Les Veus del Ter. La cantata gira entorn del riu Ter i del paper que ha tingut històricament en la vida econòmica, social i cultural de Manlleu. L'espectacle és el resultat d'un treball pedagògic desenvolupat durant els mesos als centres educatius. L'actuació inclourà 8 cançons de caràcter modern, allunyades dels estils infantils i tradicionals, amb l'objectiu de connectar emocionalment amb el públic i amb els mateixos participants. Entre peça i peça hi haurà textos i poemes recitats per Anna Mira el Peix, així com diferents col·laboracions musicals. L'acte servirà també com a cloenda de la Primavera Encantada 2026 i recuperarà l'esperit participatiu de la cantata que es va inaugurar a la plaça Fra Bernadí l'any 2012. En cas de pluja, l'activitat s'ajornarà fins al 12 de juny a la mateixa hora. I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Manlleu canviarà el sistema de recollida de la roba usada al municipi. A partir d'ara, les bústies de roba que hi havia als carrers es traslladaran a la deixalleria municipal amb l'objectiu de millorar el servei i optimitzar recursos i reduir residus a la via pública. El nou sistema també mantindrà la recollida del tèxtil a través de la deixalleria mòbil i incorporarà la recollida de complements i calçats. La voluntat és centralitzar el tractament d'aquests residus en un espai especialitzat i contribuir a la pacificació dels carrers. Pel que fa al material que es podrà portar, s'accepta roba de vestir, roba de la llar, calçats i complements tant si estan en bon estat com si estan desgastats o trencats. Les peces s'hauran d'entregar dins de bosses tancades de fins a 30 litres. A més, el consistori ha posat en marxa un nou sistema de bonificacions. Les persones que facin 4 o més entregues registrades a la deixalleria obtindran un descompte de 10 euros a la taxa de residu. Per més informació, la ciutadania es pot adreçar directament a la deixalleria municipal de Manlleu o contactar per telèfon o correu electrònic. Com sempre, us comentem la farmàcia de guàrdia demà, dimecres 27 de maig, que serà Assumpta Utet, al carrer de la Font, número 15. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Ale Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: Ràdio Manlleu. Sona
1: arreu del món.
0: Escolta'ns.
1: RadioManlleu.cat.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: L'art jo penso que ha estat una eina...
1: Què tal? És una pregunta oberta, eh? És,
2: jo que me l'he mamat sencer, tota la copa.
1: Expert,
2: jo soc l'home bar.
3: Home bar de copa.
2: De copa. A mi m'ha semblat una molt bona eina.
1: Sí, però es veia fatal, és a dir, les imatges...
2: No, a vosaltres a TV3. Allà es veia perfecte.
0: A TV3, perquè era un tema de que la pantalla HD, de quan passava la imatge a TV3, es veia pixelada, però nosaltres ho veiem amb la resolució.
2: Molt bé. Es veia molt bé.
1: I això és una informació que...
2: Sí, sí.
1: Que...
2: Això és el que ens pregunta tothom, eh? Sí. A mi m'envia manguatge, sí. Els de dir, escolta, sou fatal.
1: Perdona, jo deia,
3: jo ho veig bé.
1: Si aquest home està mirant les imatges així, que assumirim la repetició d'Esport3.
2: Sí, es veia, es veia quan tocava la pilota a la cama d'algú, que es veia la roba movent-se. Es veia molt bé.
0: Sí, nosaltres, per exemple, tenim a la semifinal... No, tenim a la semifinal un gol que anul·lem al Barça.
1: Sí.
0: A les nostres quarts de final. Sí. Que a més els dos, tant l'Ivan com jo, veiem exactament el mateix, que ens dona la sensació de que és el Margau que la toca amb la cama, i veiem el que deia en Joel, que la veritat és que tenia ja el tall preparat quan anàvem cap allà, vam veure inclús el moviment del pantaló,
2: de
0: l'Aleix Esteller, com es mou i com és ell, o sigui, la resolució era
2: molt
0: bona.
2: Sí.
0: Jo penso que el VAR és una eina molt bona. És un...
3: O sigui, realment ajuda
0: molt. És un...
3: I és una nota d'excel·lent. O cal millorar alguna cosa?
0: Segurament cal millorar-la.
2: Excel·lent no, perquè es poden millorar la forma d'implementar-lo, segurament això s'ha de parlar, com
0: s'ha de veure
2: això, però sí que per analitzar una jugada va molt bé.
1: Us heu sentit còmodes fent-lo servir? Molt.
0: Bueno, és que al final ens hem sentit capità en un partit com un altre, perquè
2: amb un petit coixí.
0: La mentalitat ha de ser la de no tenim bar i no ens podem relaxar pel fet de tenir càmeres que ens salvaran el cul. No, nosaltres hem de fer el nostre partit, com sempre l'hem fet, però amb aquella xarxa de seguretat, sobretot amb jugades complicat, per mi una de les
2: jugades... És important, els gols i les agressions, és el que més ens preocupa a nosaltres en un partit, gols i agressions. La resta, que jo m'equivoco amb una blava o no, pot passar. Però gols i agressions, el gol és el que marca el com anirà el partit, i una agressió és el que no volem que passi.
0: Per mi la jugada més complicada que hi ha, i és una jugada que pot decantar un partit cap a una banda, cap a una altra, és aquesta jugada que hi ha un xut interior, que hi ha tres o quatre jugadors dins l'àrea, que toca una cama, que no veus a vegades on toca, entra la pilota, i a vegades és un carro creu.
2: I va passar.
0: No us enganyarem, a vegades és un carro creu, perquè és molt ràpid, i a vegades tires d'intuïció, a vegades aguantes una mica el xiulet i mires la reacció de tothom per on pot bufar el vent, però hi ha vegades que no saps. Això, poder-ho anar-ho a revisar amb una pantalla i tenir la tranquil·litat de no estàs perjudicant a ningú perquè tinc aquí la...
2: I també a favor del VAR. A favor del VAR, els jugadors eren molt més sincers. És a dir, quan anul·lem un gol a l'Igualada perquè li toca la cama a l'atacant, l'atacant ja marxava perquè sabia que li havia tocat la cama. O quan en comptes de reclamar deien no la reclamis, que l'ha enganxat.
3: El que et permet el VAR, i crec que ho hem dit a dins de l'entrevista, és que quan vosaltres acabeu un partit i no hem entrat gaire, però en la gestió de l'error, perquè l'error és humà i poden passar, no? I si te'n vas a casa com ratllat, l'any demà mires el vídeo, hòstia, sí, era així. Clar, el VAR et permet el vídeo en directe en el partit dir, hòstia, sí, era com no he vist, no?
0: Era potser, així, puc rectificar...
2: I ser just. I al final ser just, que és l'objectiu de l'arbitratge, ser just.
0: Que és el que volem, no perjudica ningú. Ah. I a més també és una eina, penso, és una eina preventiva. Perquè quan els jugadors saben que...
2: Guarden colzes, no? Guarden piscines...
0: Clar, ja no hi ha cops d'estic raros, ja no hi ha agressions rares, perquè saben que els agafen.
3: O sigui, amb el VAR hi ha més raó, més justícia.
2: Una bassa d'oli dintre del cap.
0: No, fa tota la pinta, no? Perquè saps que si la fas, segurament t'enganxaran, no?
3: I quines
1: altres... Llora anava a dir que la gent moltes vegades no sabia què s'estava...
2: Aquí és on que sigui tot públic, com que es pugui explicar...
1: O sigui, tu que estaves allà a la pantalla i tu que anaves a veure, com ho fas perquè la gent a la grada...
0: Com ho fan, per exemple, com ho fan en el futbol americà?
2: Micròfons.
1: Micròfons?
0: Un micròfon i
2: si és que al final...
1: Al pavelló, us poseu el...
2: No, no hi hauria problemes, no sé, no? És que jo quan s'apropaven ja els deia, dic...
1: Expliquem què estem mirant. Jo a vegades que semblava... I recordo que estàvem allà i... Hi havia una jugada
3: copa,
1: que
3: diem?
1: Ho va mirar al VAR. Hi havia les dues aficions celebrant-ho. Una perquè es pensava que es anava a mirar un penal i l'altra perquè es pensava que...
3: No se sabia.
2: Ell tampoc ho sabia. Sí, això és una cosa que s'hauria d'explicar.
1: Què estan celebrant? Si els estan anant a mirar si li treuen una blava a un jugador?
3: Sí.
0: Bé, això són aquestes coses que s'han de... Bueno, que
1: aquí hi ha marge de millora.
0: Clar, s'ha de millorar, perquè al final...
2: Però com a prova jo crec que ha sigut molt bona, però evidentment tot és millorable. I això és una de les coses, poder comunicar a tothom perquè la gent entengui el que està passant a la pista.
3: Perquè ficar la imatge del VAR al marcador, al videomarcador, seria
0: fantàstic.
3: Bo.
0: Per exemple,
1: Clar, que hi ha pavellons...
2: Si és que no ens hem d'amagar de res.
3: Tinc bones idees.
1: Que no tenen aquest marcador.
0: El problema...
3: Idealment...
2: El problema del VAR, principalment, és econòmic.
1: Clar.
2: Com tot el del hockey. O sigui, el hockey és un esport que no és professional, és semiprofessional.
1: Pots explicar què va costar la instal·lació, més o menys?
2: 120.000, era? Tot?
0: Pues no ho sé, la veritat.
1: Les càmeres...
2: Era una burrada, perquè l'has de posar...
3: Per tots els dies.
2: Has de posar les grues i tot això, són molts calés.
0: Mira, jo vaig estar a l'Europeu sub-20, a l'Europeu Femení Absolut de Portugal, a Paredes, a principi de temporada. Vaig fer la final dins la furgoneta de la tele al bar, perquè només va haver-hi bar a la final, i aquella furgoneta, aquell partit, eren més de 6.000 euros.
2: L'ordinador només valia 5.000 euros.
0: Llavors, clar...
2: Són molts calés, tot.
0: Són molts calés, però sí que és cert que si volem anar cap a una professionalització del nostre esport i volem que les coses vagin millor, jo penso que és una eina molt bona. Que hi ha coses a millorar, segur. Que nosaltres ens vam sentir còmodes, també. Molt. Que... segurament qui va apostar pel VAR a la Copa del Rei se la va jugar una mica, perquè al final la Copa del Rei és el torneig estrella de la temporada, sí. I que allò hagués pogut ser un problema si no hagués sortit bé, però penso que com a mínim des de portes endintre a nivell arbitral vam estar molt contents, perquè
2: i no van haver-hi els equips, ningú es va queixar de cap decisió,
3: no, de res. No, i no. Quines altres eines a banda del VAR us agradaria o us ajudarien? Home, de moment anem amb el VAR.
2: El VAR seria la bomba.
0: El VAR seria la bomba.
1: Un canvi de color de la bola?
2: No, la bola
3: no. Un canvi de color de guants de porter.
2: Segurament guardes de porter. Guardes i guants de porter sí que ens aniria bé. Perquè fossin fluorescents, que no fossin negres com la bola.
1: És a dir, que la bola i les proteccions del porter no fossin del mateix color.
0: Exacte. I que els porters no poguessin anar de negre. Perquè quan la pilota va allà, no ajuda gens, no la veus.
1: I creus que ho fan expressament?
0: De fet, no, jo crec que no ho fan.
1: Això és obligatori, Nadal.
3: Això ja és el material.
2: Jo crec que és el material que fan, o manies que tinguin, perquè va haver una època que els porters anaven molt de fluorescent, que al final està estudiat que si tu veus de reull, veus un bulto fluorescent, tiraràs allà. O sigui, ocupes més.
0: És realment. Que el nada negre...
3: Mira, hòstia, aquesta no...
2: Sí, els porters va haver una època que ho feien, i en realitat jo crec que els afavoririen.
3: Vas de fluorescent, és com que vas de Diana, no?
0: No se'n recordeu, als Estats Units, en el Mundial del 94, que els porters anaven amb uns cantes de flipe...
1: I era perquè era estudiat?
0: A nivell inconscient, quan tu mires de reull, on apuntes és on et crida l'atenció a la vista.
2: Jo no ho entès mai, que la gent...
1: És com la mosqueta dels urinaris.
0: Ara, que hi vas...
2: I a nosaltres ens aniria superbé, sí. Perquè, clar, tu veus una bola allà a la línia, tothom veu gol, evidentment, tothom que vol veure gol, veu gol, però tu veus guardes, guants negres, samarreta negra, colzeres negres, tot negre, si vés de veure la bola allà al mig,
3: si veguessis taronja, no?
0: Has de córrer molt,
2: t'ajuda una mica més.
0: Si ho fan expressament, és que pot sortir perjudicat, perquè no veus la bola.
2: Potser era un colze i no la bola.
1: Doncs perdona, però proposta llançada.
0: Sí, sí, sí. No, però penso que això ja...
2: S'està estudiant.
1: Vols... Compenseu?
0: No.
1: No. És un gran misteri, aquest, ho sabeu, oi?
2: Sí, quan hi ha partits, frase que,
1: hi ha partits que arriben al descans 9 a 2 de faltes.
0: Sí, però escolta'm una cosa. Quan
1: i, després,
0: passa...
1: I després a la segona part, sí, sí. De cop i volta, l'equip que porta 9 faltes no fa la desena.
0: Aquesta
1: i...
0: pregunta...
1: L'havia de
0: fer. Quan
2: arriba la novena, tothom...
3: Estava en majúscula.
2: Això, evidentment, que tothom que arriba la novena fluixa.
0: Els equips baixen. És a dir, tu quan veus que vas 8 a 2, automàticament a aquell equip baixa també la seva intensitat. I al final... no hi ha intenció. Hi ha moltes vegades, i us ho dic de debò, hi ha moltes vegades que tu pites i és la dècima i no et dones compte que era la dècima, però no te'n recordaves, perquè ni comptes les faltes. Hi ha vegades que t'ho diuen els entrenadors, hòstia, és que 7, i gires el cap i dius, hòstia,
2: anem 7-2
0: i no dono ni compte.
2: També influeix molt com juguen els equips, és a dir, un equip que busca molt el contra 1 tindrà més faltes segurament que un equip que xuta des de mig del camp tot el partit.
1: No,
2: o un equip que té la possessió tindrà més faltes a favor perquè té la possessió. El que no té la bola, com vols que et facin falta si no tens la bola?
0: Si no, quin seria la història?
1: Perquè l'argument... Ets de portaveu del que...
0: Sí, no, però perquè l'argument de molts equips i molts entrenadors, però parlo de a tots nivells, inclús a base i tot, és... Hòstia, és que 8 a 2, però per ser just que hauríem d'anar 4 a 4, si tu has fet 8 faltes i ell n'ha fet 2, què faig?
2: Ja, el marcador també el compensem, llavors. Si anem 7 a 0, l'hem de compensar el marcador.
0: Perquè, si hem de fer això, doncs posem, no sé, posem aquí un robot que piti una falta a una banda, una falta cap a l'altra, i ho tinguem tot més o menys igualat.
2: Per nosaltres el partit ideal és un partit igual de faltes, igual de marcador, que no hi hagi molta distància, perquè molta distància és perillosa, és igual de marcador... I fantàstic, que no passi res, però és el que hi ha. Si jo veig 10 faltes, he de pitar 10 faltes.
1: I en la línia d'aquestes preguntes així, una mica d'aquest estil, és veritat que, o sigui, fa la sensació també que és més fàcil ensenyar-li una targeta a un jugador jove que a un jugador veterà.
3: Aquesta és una pregunta recurrent.
1: Això pot ser que pugui...
2: Segurament el jove l'ha fet més innocentment que el veterà. però no costa, no costa, sí, costa, és el que et deia abans, jo no veig una samarreta, un nom, un número, veig una enganxada, és una enganxada, i després veig a quin jugador ha sigut.
3: Inclús ja no va... pesa, eh?
2: Sí,
3: no,
2: jo
3: no,
2: que
3: no,
2: he dit que portava la targeta blava a la butxaca, i inclús... la targeta blava a la butxaca no la porto per ser ràpid, la porto a la butxaca perquè així no perdo el jugador de vista, perquè sí. A vegades quan mires i l'has de treure, perds el jugador i dius, qui ha sigut?
3: Ja
2: ha sigut, llavors aquesta és aquesta.
0: Inclús ja a vegades...
2: sempre perquè sé quin he sigut, però si no, no estic mirant. Si
0: ja, hi ha vegades que ensenyes una targeta i a vegades has de parar allò 5 segons, vale, aquí li he ensenyat.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè... Ja, perquè sí, una, sí, perquè
2: tu veus els estics allà?
0: En una situació de, que s'han creuat dos jugadors o que passen 3 o 4 jugadors per allà al mig i surt un disparat i surt un estic i hi ha hagut una enganxada...
2: I penses, l'estic d'aquest eren els patins blancs, vale, patins blancs.
0: Saps que hi ha hagut una targeta blava, però exacte, vas a mirar, hòstia, sé que és això, sé que és l'altre. A vegades
3: sí, fas l'acte de reconeixement sí. Després, eh? No veus que està fent la falta.
2: Imagina't si ha de pensar si és el veterano, sí. Si és el jove...
0: També és cert que quan entra un nano jove, sobretot el que lliga, els primers partits, pues els veteranos de l'altre equip pues, també el van a buscar... Yeah. També van
2: I el jove va bons perquè ha de demostrar i ha d'anar a 1000 revolucions, que el ritme d'hoquei lliga, per molt que jugui, que entrenis amb ells, el ritme d'hoquei lliga és abismalment diferent a qualsevol altra categoria. Llavors has d'anar boig, i en 2 minuts estàs mort.
3: La cosa que potser és... O sigui, genèricament és més fàcil treure-li la blava al jove, no perquè sigui el jove, sinó perquè ell entra...
2: Serà més fàcil després, segurament la fa, i serà més fàcil després perquè no protestarà el jove, però protestaran tots els altres perquè li has tret al jove.
0: O sigui, el criteri...
1: I l'entrenador, que no et deixarà escapar, que l'has ensenyat al jove.
2: Evidentment.
0: Ah. És que no tenim...
2: I fet debutar i me l'expulses.
0: És que bueno. us asseguro que no tenim temps de pensar tantes coses dins la pista.
2: Si hi ha algú que tingui temps, ojo al seu cervell privilegiat, eh? Però jo no el tinc, eh?
3: M'he quedat molt amb sobretot tu, Albert, has anat comentant el moment aquest de...
1: Aïllament, eh?
3: Sí, de absolut, mantra sí. Absolut, sense sí, res sí. A veure amb el
2: que passa.
3: És que al final,
2: tu penseu que és un esport,
0: i a vegades veus el partit el dia següent.
3: A posterior, sí.
0: I
2: era molt més tranquil.
0: I veus un altre partit.
2: Sí. Sí, sí.
0: Veus un altre partit del que tu has viscut dins
3: la sensació que tenies, sí. De com estaves.
2: Però és el que parlàvem abans, que hem parlat a fora, que deia que busca un esport que sigui més ràpid, amb tant contacte permès, amb tants inputs d'estic, patins, colzes, mans, la pilota petita, és molt complicat.
1: És l'esport més difícil d'arbitrar, creieu? Bueno,
2: jo l'hauria de buscar un altre més difícil. No? Jo crec que està al top 5, segur.
0: Jo quan veig els del vòlei allà asseguts, penso...
2: O el tenis.
1: O
2: el futbol, que és el polèmic, és un esport lentíssim, en comparació al hockey.
1: Què penseu quan veieu les polèmiques del futbol?
3: Sou futboleros.
2: Som futboleros. Sí,
0: som futboleros.
3: Heu dit mai aquest àrbitre ens ha robat?
0: Sí.
2: Sí,
0: unes quantes.
1: Touché!
0: I tant! Clar, jo, i com a jugador, jo com a hockey, he de dir, hòstia, aquest home ens ha robat, tio. Sí, clar que sí.
2: Però el que passa que ara amb el temps intentes no justificar, sinó donar-li les voltes què li haurà passat pel cap per aquesta situació.
1: Sí, quan fan el VAR,
0: ara... anava a dir, i a fet d'això, no?, de nosaltres haver patit també la figura de l'àrbit, també, jo faig formació a àrbits, no?, joves, no?, i sempre els dic, procureu ser l'àrbit que us hagués agradat que us arbitrés, no?, perquè... És important que no... Que, ostres, que la gent et vegi això, no?, com una figura humana.
3: Sí, sí, sí, la humanització.
2: Tot que t'impliques, que t'agrada, que parles amb els jugadors... Que...
0: Sí.
3: Però en el futbol... Però en el futbol s'explica poc.
0: Jo a vegades al·lucino.
3: Passin coses.
0: Tu que parlàvem, no?, del nivell de professionalització que tenen. Ja no parlo de nivell de diners, perquè, escolta, per més diners que guanyis o guanyis menys o més, al final entraràs en un camp de futbol i t'equivocaràs igual, o en un camp de bàsquet t'equivocaràs igual, perquè al final sí que tenim un component comú, que és prendre decisions al moment, que és gestionar a una colla de gamber que estan allà corrent i que els has de...
2: I que van a 200, que és molt complicat, que es tranquil·litzin.
0: Però a mi a vegades el que sí que em costa d'entendre és com amb totes les eines que tenen de càmeres, de 4 àrbits allà tancats en una... Això amb 80 monitors, amb 2 àrbits d'línies que s'estan ajudant, amb un quart àrbit...
3: No? Que dius, no pot haver-hi...
0: Que a més a més...
2: No hi hauria d'haver-hi, però realment que potser ens hauríem de posar la situació sí, i també, saber, no? Perquè segurament ells coneixen molt més el reglament i les situacions que nosaltres... I
0: que a més a més són professionals... Aquests sí que són professionals de debò, aquests es dediquen a això, aquests estan tota la setmana preparant el partit, preparant-se físicament... I que cada cap de setmana tenim traca a primera divisió, cada cap de setmana hi ha traca, per uns o per d'altres sempre hi ha traca. Nosaltres penso, hòstia, prou bé que ho fem, ho dic de debò. Sí. Dic, treballem tota la setmana.
3: Amb el que tenim i el que...
0: Hòstia, de debò, us ho dic de debò,
3: diferència salarial, per dir-ho així.
2: Si analitzo un partit, errors petits sempre hi ha, però si analitzo un partit i només tinc 2 errors allò, dius, buah, tio, aquí te l'has menjat? Sí, si em poso a mirar
3: com s'han de sentir els...
1: Quants errors és un partit
3: bo? Menja.
0: No
2: va per errors, va per
0: de sensacions.
2: De sensació i de si ha afectat moltíssim en el partit o no, també.
0: L'error...
2: Si hi ha un error, només hi ha un en tot el partit, pot ser un partit espectacular, i no que mereixi un error.
0: I després tens, després hi ha, hi ha un component, sempre, sempre ja tinc un àrbit que el tinc molt de referència, que sempre parlo molt amb ell i sempre m'aconsella molt, i sempre em diu has de prendre bones decisions i tenir sort. En un partit de hockey s'ha de tenir sort. Per què? Perquè un error en un partit pot no tenir conseqüències en el marcador, pot que no passi res, i el mateix error en un altre partit pot condicionar que un equip baixi, pugi, perdi un títol, i és el mateix error.
2: Un gol fantasma amb un 7-0 no hi ha res, un gol fantasma amb un 1-1 per un ascens o un ascens.
0: A vegades, el fet que vagi bé en un partit de hockey, dir avui el partit...
3: Com a partit d'aquí faré com un...
1: Vale, fes una claqueta.
3: Segona part. Bé, estava ja a punt de xiular mitja part al final del partit, que ens estem allargant, però coses del directe, sí, sí. Estàvem comentant que si el VAR, que si va bé, que si es pot implementar, que segurament és difícil, no? Segurament per al...
2: Potser hi ha alguna alternativa que sigui més econòmica, però costa.
3: I volíem obrir una altra cosa, que és com l'àmbit més personal, no?
1: L'àmbit més personal, perquè hi ha alguns detalls, no sé, tu, Albert, dius, consumeixo els vostres programes, sí, entre altres coses, perquè em donen informació de valor, de com tractar jugadors i jugadores.
0: El que parlàvem abans, al final, si tu tens un tracte proper amb els jugadors... Els jugadors ho agraeixen, o sigui, de debò, els jugadors agraeixen que puguis parlar amb ells, que els hi puguis, quan tu els hi ets demanant una explicació, que tu els hi puguis donar, ells agraeixen un tracte proper. També és cert que hi ha moments del partit
2: que no es poden donar explicacions
0: perquè ja és un moment més, més calent i que no ho pots permetre, hi ha altres moments que sí, però clar, quan, no, a vegades escoltes comentaris de jugadors que feu entrevistes que, ostres, la veritat és que m'agraden molt, doncs al final són pistes, no?, que ajuden, sí, després, sí, al partit a poder-ho gestionar. No? Parlàvem de la gestió, com més informació tinguis...
3: Al final la coneixes.
2: Sí. Si un millor jugador ve aquí i et explica, pues a mi m'agrada quan els àrbits que no siguin freds, que, no, que em parlin això, pues,
3: voleu allà, més preguntes arbitrals als programes?
2: Aquí, ens agradaria. Aquí, aquí,
1: voleu que, si voleu, podem...
2: Sí, cada persona tot, que vingui, al final tot suma. Tot suma.
0: És que al final, el que parlàvem abans, formem part de l'espectacle, no? Jo tenia un entrenador que deia, el desgraciat que vingui avui a arbitrar-vos, si no ve, no jugueu. Vull dir, pot faltar un jugador i jugarem igual. Si no ve el porter, s'hi posarà un altre, però quan no vingui l'àrbit, no jugueu.
1: Això ens passa amb el tècnic, a nosaltres.
0: Ah, veus?
2: És l'àrbit del vostre equip.
1: Ens passa amb el tècnic, no, sense tècnic no...
0: I llavors és clar... Sí, sí, està bé, està bé.
1: Com que no ho expliques, ja ho explico jo, perquè m'ha fet gràcia el que has comentat, que va venir la Maria Sanjurjo a fer una entrevista en català, en un català impecable, que nosaltres també havíem normalitzat perquè amb ella parlem en català, però que molta gent li va sorprendre.
0: Jo no ho sabia.
1: I tu no ho sabies.
0: No.
1: I llavors vas i li dius i...
0: Sí, sí, sí, clar, i ostres...
2: Pues... I al final creus un bon feeling pel partit.
0: Sí. Pues,
2: sí, ja no que creïs el feeling perquè tot vagi bé, però sí que ja creus un punt de confiança, d'humanitzar, del que al final és això, de dir, hòstia, doncs mira, jo també miro els programes i t'he vist i ja està, i no passa res, anem a jugar un partit de hockey i que surti el millor possible.
3: Ai.
1: T'has quedat, si vols podem anar acabant.
3: He quedat exaust. Jo tinc una pregunta també que és d'audiència, que és, alguna vegada heu tingut els familiars a la grada?
2: Sí. Ui, molt poques.
3: Entre el públic.
2: Mira, aquesta és de les que deia que... Jo, per exemple... Una cosa que no m'agrada és que jo no puc portar els meus fills, on no porto els meus fills a veure partits. I a mi m'agrada, perquè a mi m'agrada el hockey, m'agrada arbitrar, i em veuen per la tele, que a la tele no senten res. Però, en general,
3: no
2: els he portat una vegada. I gràcies. Perquè al final que estiguin tota l'estona insultant el seu pare, pues no. Potser no seria el més guai. O anar a veure amics. Jo, si vaig al pavelló a veure un amic, i a la mitja part marxar.
0: Els meus fills és curiós, perquè dels tres que tinc, dos els agrada molt veure hockey. No en juguen, però els agrada molt veure hockey, i van a veure partits que jo no arbitro. I els partits que jo he arbitrat, igual, han anat dos o tres vegades, i no ha sigut agradable, sense passar res extraordinari,
2: sí, no,
0: perquè
2: no
0: han sigut partits,
2: normal,
0: que han anat,
2: m'agrada normal.
0: Partits que han anat bé, que no ha passat res, res raro, per sort, i toco fusta, mai he tingut un susto de veritat, de tenir que sortir, escoltar, mai m'ha passat res, però tot i així, tant la dona com els fills ho passen
3: malament. Això és sorprenent.
1: Però això perquè està normalitzat, Albert.
2: Perquè socialment està normalitzat,
0: això. I penso que cada vegada anem una mica a pitjor, no? Jo veig a les escoles que cada vegada costa més.
2: Respecta menys a tot, en general. Però, a més, diguem que un jugador sempre té gent a favor, un entrenador igual, o cada equip té gent a favor, els àrbits estem allà, tothom sap que no ens hi tornarem ni farem res perquè estem fent la nostra feina i tothom normalitza que això és part de la nostra feina, mm-hmm. quan no hauria de ser.
3: De rebre de tots, sí, com que sí.
2: Igual que un jugador remata una pilota al segon pal i la falla, doncs jo puc no veure un penal. Sí, i segurament jo em menjaré més al cap que tots els que estan a la grada.
0: Els meus pares vindrien sempre a veure'm, perquè mon pare ha sigut de jugador d'hoquei de tota la vida, la meva mare al hoquei també li agrada molt, jo penso que no sempre veuen tots els meus partits que arbitro, i a vegades que els dic jo, no, millor que no. Però ho veuen per la tele i després quan torno amb el cotxe la truco i com ho has vist avui? La crítica número 1, hòstia, avui ha sigut el tema una mica complicat, avui el partit ha anat bé, però, hòstia, portar-los al pavelló.
2: Sí. Per la tele, com es veu tot més suau, no passa res, i els meus fills em veuen a la tele, com ara t'ha ja vist això, molt bé, perfecte, ja està, i no senten res. La vegada que han vingut a la pista
0: i és una llàstima.
2: Agradable.
3: Home, i tant, és trist. Sí. És que, de fet, ara, com a exercici mental, i ja faig com aquí una mena d'insight del nostre programa, sempre penso a veure quins clips treure, quin títol ficar, i se m'està acudint que és ben bé que és la solitud de l'àrbit.
1: Sí.
2: Bueno, la sort que tenim és que, per exemple, a hoquei lliga som 4. I vulguis o no, jo, per exemple, jo vaig a pitar un primer català que vaig jo sol i no vaig tan content com a un hoquei lliga que sé que vaig amb 4 companys i segurament algun és
3: còmode, tot. No?
2: Ja no còmode, sinó que et sents recolzat, et sents en pinya, et sents aquí, pots compartir. Si a vegades ens passa també, tots tenim lapsos durant el partit i quan tens un lapsos el teu company t'ajuda. Et diu, tio, va, que ho traiem, va, ja està, fica't al partit. Quan estàs sol,
0: I a tu
2: no et canvia ningú, no és un jugador que tens lapsos, te seu a la banqueta 5 minuts i tornes a entrar. Estàs allà sol i vinga, i a l'hora i mitja te l'has de menjar i com estiguis sol i comences a donar voltes, t'has menjat 3 blaves sí. ja.
0: I és curiós, llavors, no? Perquè quan ets jugador, doncs tu estàs amb els teus amics, jugant. No? Estàs al vestidor i abans d'això no? fas les teves risses, prepares el partit, acaba el partit i ho pots comentar. Quan vas a pitar sol... tanques la dutxa i
2: parles amb els delegats. Si tens un delegat que és simpàtic, doncs mira, és una cosa.
0: És una cosa que t'acostumes, però sí que al principi és una mica... Sí,
2: és desolador una miqueta, sí.
0: És desolatat, no? I que tornes sol al cotxe i que vas a tu amb la teva olla i que a vegades costa...
3: I que has de sortir, no?, una miqueta d'aquesta bombolla per anar repetint-te.
1: És desagraït, també?
0: Jo penso que no, eh?
2: No sé.
0: Jo he pogut viure coses que com a jugador ni com a entrenador he pogut viure. He pogut anar a competicions que no he pogut arribar com a jugador. He pogut conèixer molta gent i la majoria d'experiències sempre són positives, malgrat que tinguem partits que a vegades són una mica desagradables, però jo penso que al contrari... Que
2: és molt xulo conèixer una categoria com l'hoquei lliga, veure la part de dintre, poder parlar, a vegades... t'expliquen coses que després a fora no es poden saber
0: I
2: és xulo, són experiències xules, el que passa que sí, evidentment t'has menjat molts anys de pico i pala.
0: I creixes molt com a persona. Creixes de valor, eh? O sigui, et dona...
3: Amb valors, no?
0: Amb valors, amb el tracte amb la gent, amb la... anticipar, no? De dir, això et vindrà per aquí inclús amb la vida, eh?
2: De saber controlar. Jo soc professor d'institut, jo els nanos facin el que facin, a mi no m'altera, si estic a la pista de hockey.
3: Ja estic acostumat.
0: I els nens del col·le també els hi dius, escolta'm, que aquest cap de setmana sortiré per la tele, i els tens tots allà, i arribes el dilluns, i hòstia, inútil, vaya penalti.
2: I el que és curiós d'aquestes coses, que tu quan estàs a pista, ets el focus de crítiques, i en canvi jo quan he entrat a un pavelló, tothom et mira com, és àrbitro que lliga, i et venen a preguntar jugades, i te les respecten, i dius, com pot ser que aquí me les respectis, aquí fora la grada, estem parlant, i m'estàs preguntant com si fos el sàvio de todo?
0: Sí.
2: I en canvi a pista sóc un desgraciat que no m'ha enterat de res i que no he dit res. No pots canviar tant si sóc la mateixa persona.
1: Ni tant, ni tampoc.
2: Al final el que fas és interioritzes que qui critiquen és l'àrbit, no a tu.
0: No, i et dic una cosa,
2: no
0: que
2: a nivell personal.
0: Vas a les pistes i moltes vegades et trobes a dir, hòstia, avui ens ves arbitre tu, hòstia, doncs, que bé, quina alegria, vull saber...
2: Ara, quan portes tants anys a dalt, quan vas a la base, no, s'agraeix molt, perquè la gent et respecta moltíssim.
3: Quants anys porteu?
2: Jo 16 porto.
3: 16?
0: Jo en porto 11.
3: 11.
0: Sí. No, de dir, hòstia, avui el partit anirà bé, que vens tu, i espera.
3: Que està feta la feina.
0: Que nosaltres també, a vegades, podem liar la traca, eh?
3: Una cosa que és...
0: Com? De pitar més fort.
3: He sigut tímid. Sonorament no volem quedar allò. Finalitzem l'entrevista, finalitzem la part de l'entrevista, no farem ni temps fort ni ràpides. Anem a les gruixudes, no? Com
1: jo
3: deies,
1: tinc una.
3: Dos temes. Saltem amb la sintonia, a veure com ho tractem, perquè portem hora llarga.
1: Sí.
3: Vinga, va.

0: Bé, jo en tinc dues.
1: Hòstia.
0: Són dues preguntes potents que ens guardem pel final.
2: Es prorro,
3: eh? Al final ens fondrem, eh? Amb la calor que ja està fent aquí l'estudi.
0: Ja que us tenim aquí, de fet en tinc tres.
1: Tres.
0: Una és de coneixement. Perquè meu pare m'ha dit, no li oblidis de preguntar. No és una resposta molt llarga, però això mereix. Els àrbitres entreneu.
2: Físicament?
0: Sí.
1: Tenim
0: esteu
1: proves,
0: forts.
1: Tenim proves.
2: Sí.
0: Esteu forts.
2: Tenim proves físiques cada dos cops a l'any.
0: Dos cops l'any.
2: Sí.
0: I si no les passeu?
1: No pites.
2: Deixem d'arbitrar.
0: Deixeu de perdem
2: la
0: física.
2: Perdem la categoria.
1: Perdem físic, sí. I també hi ha exàmens de reglament.
2: Hi ha un test de 5.000 metres, s'ha corre 5 quilòmetres a menys de 26 minuts i mig.
1: A 5 i pico el quilòmetre.
2: I després tenim una prova d'agilitat. I
4: a part... Força?
2: Força? No, força
4: però, no. Però l'entreneu, la força, perquè...
2: Bueno, nosaltres
4: és vostre, eh?
2: És de fàbrica, ens agrada anar al gimnàs, ens agrada.
4: Sí, sí.
2: Però no, és una prova més de resistència, perquè sí que és cert que a vegades anem amb possessions molt elevades, és depèn de decisions.
1: Bueno, perquè al final, per partit, els 5-6 quilòmetres no te'ls treu ningú.
2: Sí, nosaltres ho tenim controlat, eh?
0: Però això té mèrit, perquè, a veure, jo miro, hi ha algun àrbitre que fa la sensació que està més passat de pes.
1: Però si està passat de pes, passa les proves.
0: Però passa les proves.
2: Sí.
1: Això no pita, això seguríssim, eh? Si no passes proves, no pites.
4: Sí, tens la resistència que toca, no?
1: És la que està estipulada, o sigui...
0: Pues perdona que et digui, però quan el vegi li diria enhorabona, perquè...
2: Sí, home, hi ha gent que correm i anem una mica més sobrats que altres, hi ha altres que van una miqueta més justets, però tots els que
4: passes
2: estan...
4: Passes el tall.
1: Que vegis una pista,
0: ha passat les proves. Val, sensacional. Sí.
4: Primer tema, perfecte.
0: Primer tema, ara ja ens posem més d'això. Pitar Galícia, què tal? És per excel·lència el lloc on, també perquè la majoria d'equips són catalans i el desplaçament gran és anar cap allà, i tothom diu que allà anar a jugar allà és més complicat pel tipus d'arbitratge que hi ha.
2: Nosaltres anem a arbitrar allà, vols dir?
0: És a dir, per què hi ha aquesta sensació? O per què creieu que es diu això?
1: Jo crec que ha de ser fora, perquè nosaltres, mira, al final, pintes el mateix, eh? No,
2: jo sí que
1: no
2: és cert que el Liceo, quan juga en el seu... El Liceo és un equip molt físic.
4: Són més durs.
0: Són durs. Sí.
2: És un equip físic, però igual aquí a Catalunya també en tenim, d'equips que són físics. Però, jo, vaja, no sé, no he tingut... No, de veritat que no m'he plantejat mai aquesta sensació de quan anem a anar allà als equips catalans. Perquè llavors imagino que per la mateixa regla de 3, quan el Liceo ve aquí a Catalunya, també deu tenir aquesta sensació.
0: També ho diuen.
1: Això és la frase que s'ha fet sempre, és que no queréis servir equips de fora.
2: Cosa que sí que aprofito per dir, que sí que aprofito endavant, per dir que endavant. No ha sortit el tema, que és aquesta sensació a vegades, inclús aquí... Parlo ja de campionats de Catalunya, per no fotre'm amb més jardins, que juga un equip... un Vic, que és de la província de Barcelona, contra Jec, que és de Girona, i que hagi de pitar un àrbit de Lleida per evitar...
1: És absurd.
2: Us ho juro.
1: Pitaríem igual.
2: Que és absolutament absurd.
1: Jo pito un equip català contra un gallec i el pito jo, que sóc català,
2: això és
1: que m'és indiferent.
2: És
1: el mateix d'abans, eh? No mires la samarreta, ni mires el número, mires la jugada.
2: Aleshores,
4: se'ls fa més difícil anar a la pista del Liceu pel trajecte, potser, per la pista, per l'ambient...
1: Home, sempre farà més mandra anar-me amb avió allà que una hora de casa, però... Home, però al final és un partit més i ja està.
4: És que la cosa seria si els partits d'allà et foten els àrbits d'allà, sempre.
1: Però no passa res, tampoc.
4: No, però sempre... Però ja, si hi hagués la tendència d'allà només hi ha aquests àrbitres, llavors potser s'hauria això de criteris, de coses, però vosaltres que viatgeu cap allà...
2: Això no acostuma a passar.
1: Per això, variant, ja està.
2: De fet, jo aquest any a Riazor he estat dos o tres vegades.
0: Tu vas estar el dia gros.
4: Has fet el pleno,
2: gairebé. Sí.
1: Això per parlar.
0: El dia gros, el dia de la Tangana, de l'Igualada, de...
2: Sí. Bueno, precisament perquè són dos equips que són molt, molt físics. De fet, el dia gros fora de la pista. Això va passar fora de la pista quan el partit ja estava acabat i nosaltres estàvem dins del vestidor. Però dins la pista va ser un partit molt dur.
0: Dur,
2: amb molts contactes físics. Vam tenir molta feina a capitar, però al final no va deixar de ser un partit de més d'hoquei, Vull dir, no... Però per què? Pues perquè es van ajuntar dos equips que són dos equips molt físics. Perquè a l'Igualada també és un equip molt físic i que juguen també a això.
4: Va sortir amb sensació d'aquesta que dèiem abans, de... Tot i que en un partit físic, teòricament, està sent una miqueta més protagonista per intentar interrompre que allò se te'n vagi de les mans, va sortir amb sensacions bones, en plan de s'ha arbitrat bé.
2: Quan va acabar el partit i el vaig veure per la tele, vam pensar que poder, si haguéssim pitat... una mica més per ambes parts, potser l'haguéssim pogut controlar una miqueta més. No? Potser
4: vau deixar jugar massa.
2: Vam intentar deixar jugar, perquè també els equips a vegades també ens ho diuen, eh? Hòstia, agraïm que ens deixeu jugar, que hi hagi una mica més de contacte, perquè a vegades piteu masses coses i tal.
1: Hi ha equips que volen que deixis molt,
2: és un equip contra l'Igualada i et diuen que els de l'Igualada són molt físics. Els pites contra el Liceo, els d'Igualada diuen que els del Liceo són molt físics. Llavors el del Liceo pites contra el no sé qui. És que al final tothom vol portar-se la pilota al seu.
0: I per tant us faig l'última, i aquí sí que per mi és, quina autocrítica feu?
2: Tota la del món. Tota. I reconeixem cada dia, els cada errors. I el que parlàvem abans, i moltes vegades ens adonem de cagades que fem, que són... Nosaltres convivim amb l'error. Sí. Jo sempre els dic als àrbits quan comencen i que fem les classes, de dir, hi ha dos classes d'àrbit, no? Els que la caguen i els que la caguen, però hi ha dos. Els que la caguen reconeixen els seus errors i n'aprenen i intenten no tornar a repetir aquests errors, i els que la caguen i donen la culpa a algú altre. No, és que l'he cagat perquè...
4: És cagar-la dos cops, eh? Cagar-la com ho has fet tu i cagar-la en culpar...
2: I no n'aprendre, no? Llavors cada cap de setmana anar repetint els mateixos errors, llavors dir, hòstia, és que no pujo de categoria, no pito més perquè em tenen mania.
1: Clar, no. Al final, nosaltres la sort que tenim és que podem aprendre els nostres errors. És a dir, tu pots veure d'un vídeo, has fet una cagada, l'has feta. Te n'has donat compte, està a la pista, fins i tot a la pista. Ah. Veus el vídeo i dius, per què l'he feta? On estava col·locat? Per què no l'he vista? Vale, m'he de col·locar aquí. La següent jornada em col·loco aquí i segurament no la faig. Mm-hmm. I així has d'anar. I segurament quan fas un error i el comences a pista, lo important, evidentment, és el segon següent tornar al 100%. I si et tens ocasió i pots dir-li a un jugador, a un entrenador, si t'està protestant, i dius, sí, l'he cagat, tio, me l'he menjat.
2: Sí, ja està.
1: I això fa que el partit faci... Tu tornis a fer un reset, mm-hmm, i els equips també diguin, bueno, s'ha equivocat, ja està, s'ha
4: perquè
1: acabat.
4: Perquè els veieu, els errors.
1: Hi ha moments de pista que tu pots veure que dius, hòstia, no l'he pitat, perquè va superràpid, però quan ja reflexiones, la pilota està a l'altra banda.
2: Has pitat una falta, en el moment que la pites, dius, hòstia, aquesta me l'he pogut salviar. Doncs el jugador, hòstia, sí.
1: O aquesta podia haver sigut blava.
2: Doncs mira, poder sí, tio, poder aquesta telepitat i poder l'hagués
1: puntat. I quan vas i ho reconeixes a un jugador, un entrenador, t'ho agraeixen i tu també ho agraeixes perquè t'obres i dius, mira, però, és que m'equivoco.
2: Però el que dèiem abans, no? A vegades el fet de reconèixer les coses a vegades també ho poden utilitzar a la teva contra, després, i a vegades per això dius, mira, saps què, m'he equivocat, doncs me l'envaino, però ja passo i seguim i el partit segueix perquè no podem estar donant-li voltes, no?
4: Esteu al llindar, eh? Fent una mica de
0: croàcia
4: entre una banda i l'altra.
0: Teniu conseqüències si us equivoqueu?
2: Sí.
1: Tenim conseqüències, clar.
2: Sí, i tant.
1: No veus designacions. Tenim conseqüències, clar. Sí,
2: i tant.
1: No veus designacions a altres jornades.
4: Hòstia,
2: ja. I les tenim, sí.
4: Te'n ressenteixes fort.
2: Sí, no, i al final

0: que no.
1: De fer play perquè o de fer-ho bé...
2: Tot el que és relacionat a l'arbitratge...
0: No és una competició, tampoc.
2: És molt subjectiu.
3: Quin és el criteri? Quins són els criteris d'avaluació? No, entro ja com a mestre, no? I quin seria, clar... Perquè
2: és molt subjectiu.
0: El grau d'encert, no?
2: Et pot agradar... L'arbitratge està ben portat, les faltes s'han pitat, la blava s'ha pitat, però no t'agrada l'actitud.
3: I entraríem en una... Jo penso que entraríem en una competitivitat entre nosaltres mateixos.
2: Que no necessitem. Ja tenim prou inputs negatius.
1: M'ha arribat la mala idea a l'hora i quart de programa. A veure, tenies tres temes, teníem un que era una mica, no sé si voleu fins a quin punt arribar a respondre, però és que també es diu, i jo crec que a vegades hi ha com aquesta, la primera frase que us he dit de la gent dient, hòstia, el nivell arbitral, no sé què, no sé quantos, perquè pensen en funció el que creuen que esteu cobrant.
2: Bueno, el que
1: com cobra un àrbitre?
2: Es pot consultar, és algú públic, que es pot mirar a les pàgines tant de Federació Espanyola sí. com de Catalana.
4: Sí, i tant.
2: En les desplaçaments, què coses pel viatge, què cobres per qualsevol cosa, per categoria...
4: Ai, pues perdona, però m'ho miraré,
3: Sí, et passo PDF perquè... i ho penges a... Sí, això és públic. Això
1: ho penges.
3: Si ho penges allà on vulguis.
4: A veure, si és públic, potser el que podem fer és, mentre dieu això, és que em fa gràcia.
3: Ara, és que ara de memòria, saps el que passa? Que de memòria, sincerament, no ho sé, perquè...
4: Doncs amb el vostre permís, si és públic, ho farem.
3: Sí,
2: sí, sí,
1: és i és mensualment més el plus de partit? O...
2: No. Si tu vas fer partits. Si hi ha un mes que no pites, que no cobres.
3: No, clar, vas fer partits.
4: O sigui, al final, no hi ha un base.
2: Diguem que
4: base
2: és un plus, és un plus que postre, tothom treballa, o sigui, tothom no pots viure només de l'arbitratge, perquè a més, Setmana Santa, Nadal, estiu, no hi ha res. Però és un bon plus, però també és un bon plus, depèn del que pitis.
3: O et lesiones, et fas mal...
2: No cobres res, no pites.
1: I es cobra... O sigui, cobreu per igual entre vosaltres? O hi ha...
2: No, depèn. Sí. Si jo pito...
3: No. El mateix partit, vols dir?
1: Sí.
3: No, el mateix partit.
2: O sigui, que ell lligues un preu... I només cobres diferent si jo vinc de més lluny que tu. Però també gasto més diners de gasolina, evidentment.
1: Jo sé, l'experiència o tal, no hi ha rangs dins dels
4: àrbitres. Els àrbitres d'Hockey Lliga...
2: El partit d'Hockey Lliga, sigues pitis de categoria que pitis.
3: Sí, un partit d'Hockey Lliga, si no recordo malament de base, em sembla que són 235 euros.
4: Bruts.
1: Vale.
3: Sí, bruts.
2: Sí, el treuen IRPF. Però no cotitzem.
3: I més, llavors venen una sèrie de variables, no? De si t'has de quedar a dormir, si el quilòmetre, la dieta... I després a la Catalana, també, de memòria no em sé els...
1: Ja. Però menys.
3: Són 110 euros per partit a la Nacional Catalana, diria. I allà sí que en funció de l'horari, en funció també de les mitges dietes que et puguin pagar... Però ja t'asseguro jo... que rics...
2: I sobretot el que guanya molts calés és pitant moltíssim.
1: Però sobretot en els desplaçaments és on us quedeu...
2: Jo crec que ara...
1: La història que m'explicàveu a fora, de que, clar, sent professors, si heu de fer un desplaçament a no sé on, divendres has de demanar festa.
2: Quan és partit de Lliga, no, però si hi ha copes, hi ha campionats d'Espanya, coses així, sí que si t'has de demanar festa un dijous o un divendres...
4: La copa us surt a perdre.
2: A perdre no, però sí que si perds, depèn de la feina que tinguis...
1: A no guanyar tant,
3: com més el sou. Econòmic, a perdre no, perquè vas a una Copa del Rei, i és la nostra
2: competició. No? És la millor competició.
3: Qui em digui que anem a una Copa del Rei o a un campionat d'això per diners...
2: Llavors sí que tenim a perdre. Però anem perquè la Copa del Rei és la millor competició.
3: I això sí que m'agradaria explicar-ho. Aquí a Catalunya, a diferència d'altres comunitats autònomes d'Espanya, nosaltres que formem part de la Federació Espanyola no som considerats esportistes d'èlit a diferència d'altres. Altres
2: autonomies sí que ho són.
3: Per exemple, nosaltres dos que formem part del Departament d'Ensenyament, quan demanem un permís per anar a arbitrar entre setmana, és un permís no remunerat, amb la qual cosa el que deixes de cobrar a l'escola és el que més o menys cobres a l'arbitratge.
1: Un dia d'escola...
3: Queda zero. En canvi, altres comunitats autònomes sí que tenen aquest reconeixement.
2: I és un permís remunerat.
4: On es cobra més? D'elit.
3: Llavors, per tant, tu... no tens límit d'aquests permisos, tu pots demanar tots els que necessitis, a més són permisos remunerats. Jo arribo a un punt que l'escola em diu, Albert, tio, ja.
1: Cada setmana.
3: Clar, no. I llavors, quan et diuen ja no pots anar-hi.
2: No.
3: I a més, tots els... Fixa't que, malgrat et diuen que no, tots els que m'han donat abans que sí, tu no els has cobrat. O sigui, tu aquells dos dies no els has cobrat,
2: I a més t'arriba a final de temporada, que és quan venen tots els play-offs, totes les històries, que és el que tots ens agrada pitar.
1: El que es cobra més és Champions, entenc?
2: Sí, a proporció, ara...
4: M'hauria de ser així, si no ja deixo de ser...
2: Fa 4 dies, això?
3: Bueno, sí... Tinc àrbits...
2: A proporció de temps invertit?
4: Proporció, sí.
2: Proporció de temps invertit, si fas números, no tant.
3: Ha millorat. Tinc àrbits amics que han anat a Mundials anys enrere, i quan em van dir el que van cobrar per estar 2 setmanes allà...
2: Dic que amb 2 partits de Catalana te'ls treus,
3: Sí, amb un.
4: El que sí que es veu és que aquí, de la

0: La precarietat del hockey
1: no s'escapa ningú.
0: Salva ningú.
2: Oh.
0: És...
2: No.
0: O com a mínim, qui participa dels partits, jugadors, entrenadors i àrbitres, són els que...
1: Sí. Nosaltres ens encantaria ser professionals, poder tenir psicòlegs, tenir coachings, poder tenir entrenaments personals...
3: El nostre nivell d'arbitratge a nivell de categoria, si fóssim de futbol, segurament jo avui no hagués vingut amb el meu Toyota, amb un altre vehicle, segurament.
4: Amb un altre vehicle, sí. Vale.
2: Sí, segurament sí.
4: Bé, doncs, companys, dit això, i que a tots els de casa si heu arribat fins aquí, gràcies per fer-ho, espero que hagueu entès una miqueta més doncs, aquesta vessant que és la del perfil de l'àrbitre, que també tenen les seves històries, doncs, la seva trajectòria, les seves maneres d'actuar i d'aprendre dels seus errors. És de molt valor aquesta entrevista, gràcies novament per haver vingut tots dos.
3: A vosaltres.
4: Espero que hagi anat com ens ha agradat a tots.
0: Heu pogut dir tot el que volíeu dir?
1: Jo crec que sí, no s'ha quedat res.
3: Sí, no.
4: S'ha quedat alguna clar, ens quedaríem ja fins a l'hora d'arbitrar, gairebé.
3: Si ara ens fiquéssim aquí a explicar anècdotes, podríem aquí
1: a sopar. Però almenys sí que ens hem pogut, us agraïm, perquè hem pogut també donar la nostra veu a la nostra aportació en aquest esport.
4: Jo crec que algun canvi de xip hi haurà, perquè de visites pot ser que en tingui
1: igual. Només hi hagués algun i està bé.
3: Igual que hem dit que nosaltres ens ajuda a veure entrevistes a jugadors, doncs esperem que també
4: a veure com es rep.
3: Puguin ajudar.
4: Ara és quan aneu per les pistes, hòstia, vaig entrar
1: a veure que dèieu, no treu ningú. A partir de que surti el programa, vaig veure i sí.
3: De fet, ens ho han anat preguntant, perquè ja ha sortit el vostre anunci. I qui va, i qui va? Jo,
4: quin poder, tu.
3: Sí. M'està preparant, que et posaran calent.
0: Saps el que passarà? Que després la resta de companys posaran els que haguessin volgut venir.
3: Segur.
0: Això és bo.
3: Pues aviam si tant de bo d'aquí no
4: efecte
3: tant
4: crida. Podrien
3: venir
4: efecte
3: altres crida. Dos i també per explicar-vos la...
0: Seria fantàstic. Sí.
4: Gent, moltes gràcies per tot, també per veure'ns. Arribarem ja als programes, 100 programes, i estem preparant coses xules, per tant, mantingueu-vos connectats aquí i ens veiem a la propera ocasió, la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
4: Adéu.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: vols.
1: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
2: Feel good music.
3: This is Jelly Rolling.
4: This is Noah Kahn.
5: This is Justin Timberlake.
1: 107 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Ben trobades i ben trobats, estimats i estimades amigues, aquí al Rock and Classics, com sempre, mirant cap enrere per a veure quines cançons vam gaudir fa anys i les podem tornar a punxar per a posar-les de nou en relleu. Perquè, com sempre diem, el bon vi millora amb els anys i la música rock és un d'aquests casos en els quals sempre pots tornar a escoltar i reviure aquestes boniques cançons. Avui tornem a recuperar, com ja vam fer en l'anterior capítol del Rock and Classics, una selecció eclèctica de cançons que parlen de la nit. Cançons de tots els estils, de totes les èpoques, de totes les contrades, començant per ben a prop per casa nostra, amb el Sopa de Cabra. Aquest era el seu treball de debut, publicat el 1988, i apareix una cançó que es diu Aquesta nit. Podrem comprovar que la discografia tant de Sopa com de Gerard Quintana en solitari es tracta molt aquesta temàtica, la nit.

és una cançó brillant de Sopa de Cabra, però bé, una excusa que tenim en aquest programa, com ja vam fer en l'anterior capítol, doncs és parlar d'aquestes cançons i escoltar-les que parlen de nit, com aquesta nit de Sopa de Cabra, des del seu treball de debut. Ja ha plogut molt des de llavors i, doncs bé, aquest disc encara segueix sonant força fresc, això sí, amb un so que ja comença a quedar com molt enrere en el temps, una mica antiquat, oi? Bé, seguim amb més música de casa nostra i ara anem cap a Manresa, amb Els Gossos i La nit s'acaba. Des del seu, per mi, millor treball. El disc es deia Oxigen. Així sonava l'any 2007, Gossos. Gossos.

La nit dona per parlar molt tant de festa com de forma més romàntica. En aquest cas, aquí anem a gaudir amb els Búhos. La nit està que crema, un tema recent doncs, que ve ganes de ballar, d'aixecar-te, d'alçar-te i d'anar a prendre alguna cosa amb els amics, amb els familiars, fins i tot també passar-ho bé en una festa major, eh? Això és el que ens pot portar la música de Búhos, per exemple. Seguim amb més canya, en aquest cas anem cap a les guitarres elèctriques amb els Scorpions. Des del seu mític treball Love at First Sting, Big City Nights, Scorpions.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim amb la mateixa dinàmica, però en aquest cas amb un estil musical absolutament diferent. Anem a finals dels 70, concretament el 1979, quan sortia el treball Regata de Blanc, de Police. Un tema que també parla de la nit, però amb aquest aire reggae pop que van explotar de manera tan interessant els britànics de Police. Bring on the night.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Interessantíssima la música que feien els Police aquells finals dels 70, principis dels 80, amb temes com aquest Bring on the Night, un dels coneguts a la seva discografia, tot i que no tant com altres, com Message in a Barrel o Roxanne, per exemple. Canviem de nou d'estil, ara anem cap a un blues elèctric contundent, de la mà de Gary Moore, i aquest Cold Black Night.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hem animat una mica el programa d'avui amb aquestes cançons força elèctriques i contundents. Anem ara al 1987 per escoltar des del treball, precisament amb el títol d'aquell any, el qual es va publicar, 1987, de Whitesnake, aquesta gran cançó, Children of the Night.

Ja fa uns quants anyets, prop d'una dècada i mitja, Carlos Santana va publicar un treball molt interessant. Era 100% de versions amb convidats especials. El disc es deia Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time. I apareix, per exemple, aquesta cançó original de Van Halen, que es diu Dance the Night Away, que interpreta amb la seva magistral manera de tocar la guitarra elèctrica Santana al costat del vocalista Pat Monahan. No és un vocalista especialment conegut, però val la pena que el conegueu, perquè té una veu realment espectacular. Ha col·laborat amb molts artistes i, de fet, només té un treball en solitari, però val molt la pena escoltar la veu de tenor de Pat Monahan amb temes com aquest Dance the Night Away. Més música dedicada a la nit. Avui al Rock and Classics anem baixant el ritme ja fins al final del programa d'avui i, a més, ens quedem a casa nostra escoltant música en català. Ara amb aquesta cançó dels Amelie, que es deia Dia i Nit, perquè hi ha moments per fer de tot, tant de dia com de nit.

Jo diria que és la cançó més breu, més curta de Sau i una de les més dolces alhora, com si fos una cançó de bressol. Tanca els ulls, el tema que tancava precisament el seu treball Quina nit, el seu primer gran èxit de l'any 1990. Seguim amb més temes nocturns i, com us dèiem al principi del programa, és curiós perquè hi ha alguns artistes que són molt prolífics en aquesta qüestió. Seguim en l'àmbit de Sau, anem amb un disc en solitari de Pep Sala, publicat l'any 2004, es deia Crítica de la raó pura, i allà hi apareix aquest bonic Quan la nit dorm.

Quan la nit dorm, un altre de tants temes rodons de Pep Sala, des del seu Crítica de la raó pura, un recomanable treball discogràfic del de Vic. Ens acostem al final del programa d'avui, recta final, encara amb alguns temes més del nostre país que parlen de nit ara, amb l'ex Sopa de Cabra, tot i que ara ja no ex, perquè ja sabem que s'han retrobat en moltes ocasions i ara doncs tornen a estar girant els seus temes per celebrar el seu aniversari. Com a banda, des del seu Les Claus de Sal. Un llarga durada molt interessant, reflexiu i adult, amb temes com aquest tota la nit. Amb aquest tema marxem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i al nostre podcast. Adéu-siau.

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.

Hola, benvinguts a Fenòmens i també, com no, a casa vostra, Ràdio Manlleu. Encetem, doncs, aquesta caminada al llarg i a l'ample d'aquesta bola anomenada món. La intenció és engalanar el cel amb les ones de colors que surten des del 107. Presentat i dirigit per Marc Ibáñez i Vilarrasa. I a les vies de so i muntatge musical, el senyor invisible Eloi Rubio Moral. Dit això, comencem.

0: Això és Fenòmens a Ràdio Manlleu. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Des de Manlleu a Malibú, estem amb tu.
1: Benvinguts a Fenòmens. Obrim la paradeta. Podeu seure i escoltar.

Hola, què tal, família? Benvinguts una setmana més a Fenòmens. Ja tornem a estar amb tots vosaltres, ja tornem a estar en aquest meravellós estudi de ràdio, que és casa vostra. És un plaer poder-vos saludar cada setmana des del 107, que pertany a casa vostra. Som els dels Fenòmens. I doncs avui hem començat amb felicitar amb aquesta cançó del Super 3 i hem de felicitar que, malgrat tot, doncs anem una mica tard, però hem de felicitar el Super de Fenòmens, el Super Tècnic que tenim a Fenòmens, Eloi Rubio Moral, que el dia 9 de maig va fer els seus 28... És així, 28? 29? 29. Bé, doncs va fer 29 anys, Eloi, per molts anys i 10.000 abraçades. I continuem felicitant aquest equip de Fenòmens, aquests súpers, i ara li toca el torn a la Maria Rosa, o a la Rosa Maria Roé Alonso, que el divendres 29 de maig també celebrarà el seu aniversari. Bé, doncs, súpers, per molts anys, 21.000 abraçades i gràcies per formar part de Fenòmens. Bé, doncs, de tot seguit, després d'haver felicitat aquests súpers que tenim al 107, que teniu cada setmana, el tècnic i la narradora, el tècnic Eloi i la narradora d'aquestes canalitzacions, la Rosa Maria, doncs encetem els Fenòmens d'avui.

Bé, doncs, el Fenòmens d'avui, doncs, ens n'anem a l'any 1986, on hi trobem un tema musical que, doncs, és un tema amb molt... és el tema més emblemàtic de Pau Donés. És un tema que, doncs, ens el porta Jarabe de Palo i el tema és El lado oscuro.

benvinguts a Relats de Por. No t'acostis a la finestra, ja està darrere teu. El que està sota el llit és més a prop del

La besàvia va morir asseguda allà i ningú la va voler treure de casa. La cadira! La cadira! A casa dels meus avis hi havia una cadira al racó del menjador que ningú feia servir. Era vella, de fusta fosca, amb el seient de vímet desgastat i els braços lluents de tant fregar-los. La meva àvia deia: aquesta cadira no es toca, és de la besàvia. Jo tenia 12 anys i em semblava una tonteria. Fins que una nit em vaig despertar amb ganes de beure aigua. La casa feia aquell silenci pesat de poble. Quan vaig passar pel menjador, la lluna entrava per la finestra i vaig veure-la. La cadira estava girada cap a la porta. Jo recordava haver-la deixat mirant a la paret. Em vaig dir que era la meva imaginació. Vaig veure aigua i vaig tornar al llit. La nit següent va passar el mateix. Però aquesta vegada hi havia dues marques de dits marcades al braç dret de la fusta. Marques fresques, com si algú s'hi hagués agafat fort. Vaig preguntar a la meva mare. Ella va palidir i va dir: la teva àvia va morir asseguda en aquella cadira. Van trigar 3 dies a trobar-la. Ningú va voler treure-la de casa. A partir d'aquí vaig començar a sentir-la. Cruixits suaus a les 3 de la matinada. El so de fusta fresca al terra. Com si algú s'aixequés i s'assegués. I una olor, olor de colònia antiga i de medicines. L'última nit, abans de marxar de vacances, no vaig poder dormir. A les 3:03 em vaig aixecar. La cadira estava al mig del menjador i al seient hi havia l'empremta d'algú que s'havia acabat d'aixecar. El vímet encara estava enfonsat. Em vaig acostar. Al braç hi havia una inscripció gravada amb ungles. No em deixis sola. Des d'aquell dia, quan vaig a casa l'àvia, sempre em dutxo abans d'anar a dormir, perquè si no ho faig, a la matinada sento com la fusta cruix i algú seu al meu costat. La cadira segueix el racó, però ja no mira a la porta. Ara mira al llit de convidats.

fins al proper relat de por. I abans de dormir, no te n'oblidis. Mira sempre sota el llit.

0: 5 minuts són els que manquen perquè sigui una mica més tard. No us oblideu que esteu amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. Sí, una ràdio que doncs intenta ser màgic, però que vosaltres l'heu de fer més, encara més màgia. Arriba l'hora de presentar-vos aquest capítol de la Cúpula Oscura i anem pel capítol 68, senyor Enrogullat.
1: Ai, sí, 68, què et sembla, què te parece, senyor presentador?
0: Bé, doncs bé, em sembla perfecte. Mentre ens vagis portant capítols, doncs encantats de la vida, i doncs els anirem passant.
1: Sí, els anirem passant, sí. No us preocupes, no se preocupen ustedes, no se preocupen ustedes, yo estoy al pie del cañón. ¿Se diu así, señor presentador?
0: Bé, doncs sí, senyor. Doncs vinga, anem a presentar el capítol número 68 de La Cúpula Oscura.

too. I see them blue for me and you, and I think to myself.

esteu amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. Benvinguts una setmana més a Moments de Llum. Comencem, doncs, aquests Moments de Llum amb la Rosa Maria, que doncs ens porta aquestes canalitzacions que li arriben a la Mariela des del món espiritual. Sí, aquestes canalitzacions que la Rosa escampa al llarg i a l'ample d'aquesta bola anomenada món. Bé, doncs, Rosa, com vulguis, t'escoltem, guapa.

Moltes gràcies, Rosa, per aquestes meravelloses canalitzacions que ens narres cada setmana en aquests moments de llum. Aquestes canalitzacions les podeu trobar en el canal de YouTube Volver para Recordar. I també a TikTok.

0: Mai sabrem en quina abraçada ens estem acomiadant. Així doncs, estima, cuida el que estimes, perquè els records no s'abracen. Fins al moment, fins al proper Moments de Llum. Això és Fenòmens, per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Benvinguts a la màgia de la ràdio. Fenòmens, patrocinat per Centre Comercial Can Portes.
1: Ens trobem al capdamunt de la pujada. Número no t'hi fixis, només has de parcar el cotxe i ja hi ets.
2: Quilòmetres i quilòmetres pensats per tots i totes vosaltres.
3: Hi trobaràs tot el que necessites i el que no necessites també ho trobaràs. Més pistes, impossible.
4: Us hi esperamos a Centre Comercial.

0: Hola, què tal? Benvinguts a Fenòmens, benvinguts a Els Macabeu i benvinguts a casa vostra. Benvinguts a la màgia de la ràdio.
1: Hola, Carlos!
0: Ui, el Carlos ha desentonat. Ha anat al Waterclos, eh? Perdó, que m'estic enrogullant. El Carlos ha anat al Waterclos. Ara vindrà, eh? No et preocupis. Vinga, puja la música, perquè volen parlar amb el Carles.
1: Ja no existeix.
0: Bé, goita, Carles, que t'estaven anomenant.
2: Ui, jo no en dic Carles. Jo sóc el Mallol, però bé, si aquesta noia doncs en vol dir Carles, a mi ja m'està bé, perquè quan més noies em baixin darrere, jo, súper!
0: No porti la cervesa. Ui, ja comencem a veure cervesa. Escolteu una cosa, si encara no ens hem presentat. Si comenceu a veure, acabarem... No us assabentareu de res, eh? Vinga, a veure, que Màgic, on estàs?
3: Ai, Màgic, on estàs? Estic aquí, sempre estic aquí, us estic vigilant, i veig que... Buh, no sé qui va més desmadrat. La parabòlica, que té l'Eloi, que no sap posar ordre aquesta parabòlica.
4: La vi volar un dia, con un palomo volava.
0: Ui, aguanta, quina alegria, bueno, això és massa. Aquesta alegria, intentem traslladar-la a vosaltres, perquè, doncs, fluïu, perfecte en aquest pas per la vida terrenal. Sí. Vinga, va. Que Mallol, on es troba el centre comercial que em portes?
2: Ui. Escolta'm una cosa. He anat al lavabo i he sentit que me'n deien que m'anomenaven. Bueno, m'anomenaven no, perquè jo em dic Mallol, però m'havia adonat que m'estaven parlant de mi. I goita, he vingut al lavabo, vaig dir una cosa que no s'enfadi ningú, però sense expulsar-me-la, eh? He vingut en gota a gota per tota la ràdio. Però bé, no passa res, llavors ja ho netejaré. Escolteu.
1: No tiene nada que ver con maricón ni nada de eso.
2: No tiene nada que ver. No. No tiene nada que ver en subir una bajada o bajar una subida. No te preocupes. Això va a gusto del consumidor. Vinga, aguaita, què em deies, Caterina?
0: Ai, què et deies, Caterina? Nena, que tu quan sents una veu femenina ja perds l'oremus, eh? Escolta, què passa? Vinga, va. On es troba el centre comercial que em portes?
2: Ui, centre comercial que em portes? Es troba al catamunt de la Bujada. Número no t'hi fixis, només has d'aparcar el cotxe i ja hi és. Ui, escolteu una cosa. Després de que el súper ens està posant totes aquestes sevillanes, sabeu que ja tenia pres a ballar perquè m'han arribat tan fons? Perquè, clar, no podem deixar d'admetre que tot és cultura, sevillanes, que sardanes, és a dir, tot això és cultura, i sempre, si teniu un bon momentet, podeu aprendre a ballar munyeires, jotes, és a dir, el que cadascú, doncs, us agradi, perquè així, doncs, fem cultura!
5: A tomar por culo.
0: Ui, ha tret el Jordi, dic el Jordi. Ah, mira, li diré el Jordi, mira, el Jordi. Ara el Jordi diu a tomar por culo. No. Tranqui. Escolta, Mallol, a veure, aquesta botiga que s'ha obert a centre comercial que em portes. Vinga, anuncia-la que ens aboquen el carro, nano. Sí.
2: Ui, mira, sí, aquesta botiga que han obert, que ja està oberta, és una botiga d'olors. És una botiga d'olors, eh? No olors, que està aquí. Què diu? Sí. Una botiga d'olors que podeu trobar tota l'olor que vosaltres us voleu tirar per sobre. Què diu, Castell? Ui. Escolta, espera que anunciï la de llances. Pues, sí, és una botiga d'olors que trobaràs totes les olors que tu, doncs, puguis imaginar. I, doncs, aleshores pots tenir un olor pel matí, un olor al migdia, un olor al vespre, és a dir, pots barrejar les...
6: Botifarra negra, botifarra d'ou, pernil,
2: salsitxes, xoriços,
6: el que sigui.
2: Ah, exacte. Olors de botifarra negra, olors de botifarra d'ou, és a dir, depèn del lloc on te vagis. Si vas a una... una carnada que es diu, doncs, coita, et poses l'olor de botifarra negra i així, doncs, ja la roba ja no dirà, ui, quina pudor del foc. Bé, aleshores, teniu que anar a Centre Comercial Can Portes, dir que veniu de part de Fenòmens i ho tindreu tot gratuït.
6: Et felicito, fill.
2: Moltes gràcies, guapa, moltes gràcies. Aquí tenim felicitacions per tothom i la gent ens empenta, ens dona, ens ajuda i ens dona Anna, l'Anna sí, l'Anna també. No volia dir Anna, volia dir Anna. Gia!
7: Bona
2: nit, sí, nano, sí, Anna, l'Anna també, però l'energia.
6: Lo que,
0: Ui, nena, que no te l'has assabentat, o què? O és que vols escoltar la veu meravellosa, aquesta veu encantadora, aquesta veu seductora que té el Maiol, eh?
2: Ui,
8: nena. Para bien.
2: I tant. Oita, sí, nena, sí. Catalina, com te diguis, ara sí que l'has clavat. Has dit una veritat com un sant temple.
9: Sí, estic inventant.
2: Ui, no me lo estoy inventando, nena, no, es que cada vez estoy más subidón, cada vez tengo un subidón, com se digui, però cada vegada estic més amunt, però estic cun, no m'entrebanco, perquè ho allargo, content.
7: Què és el negre?
2: Ui, el negre ja arribarà, falten pocs mesos per Nadal, ui. Estava tan lluny, però a Nadal...
6: Ja... Bon Nadal i bones festes!
0: Ai, aguanta la sisa, allò! Aquesta parabòlica, no sé qui els hi fa els guions, però no sé qui els hi fa els guions, però noi, estan a la guai, no es despisten, sempre estan fil parlant del que s'està fent aquí, en aquest estudi, Moltes gràcies, Eloi! Ets el mestre del... Ets el súper de la parabòlica, Vinga!
7: Ho he dit així, a hueso modo.
0: I tant, a hueso modo, com sigui. Escolta, Maiol, va, presenta el tema, que és molt divertit avui, el tema musical.
2: Ui, va, vinga. Vinga, és un tema musical que ens porta la trinca. És un tema que ja fa molt de temps, però bé, no està de més que el tornem a recordar. És un tema que porta per nom el Far West.

0: esperem que us hagi agradat aquest tema de la trinca, eh? El Far West, el sèptim de cavalleria. Ui, va, ui, va, més que vagi cap on vulgui. Vinga, aguantem una cosa. Anem una mica justos de temps, eh? Eh, Maiol?
1: Una mica. Escolta'm, si et sembla, li diem al súper que ens posi la sintonia de Hola, Caterina. Què et sembla?
0: Ah, vinga, doncs digue-li.
1: Vinga, doncs, súper, som-hi.
2: Mossa, truca'm a la porta. Ves i ara tu que estic escoltant fenòmens.

0: Pepe Gotza. Hola, Caterina. Bé, Camallol, quan vulguis, ja pots llegir aquesta carta que tens a les mans.
1: Bé, vinga, doncs vinga. Aguaitem una cosa. La carta diu així. Hola, Caterina, sóc la Paula i ja no estic farta de que el meu ex em persegueixi cada dia. En què em pots ajudar?
2: Bé, escoltant la teva carta, literalment el que dius, n'estàs farta? Que em vas quedar molt farta d'aquest ex que dius? Bé, si et persegueix, doncs potser encara doncs, has de menjar una mica més, encara no estàs prou farta. Però bé, si tu creus que et persegueix i et t'incomoda, doncs agoita, quan et persegueixi, t'atures, et gires i li dius, escolta'm, què vols, què vols? I llavors, depèn del que et digui, tu li contestes i veuràs com les coses s'equilibren i aleshores flueixen i ja està, i no passa res, perquè quan més fugim de les coses, més se'ns manifesten. Per tant, oita, això va per tots. No cal fugir de res, només s'ha d'enfrontar, s'ha de parlar i ja està, i s'ha d'estimar cadascú pel seu costat, però bueno, no hem de fugir de res, d'acord, Paula? Vinga, una forta abraçada.
1: Ui, ui, ui, Caterina, com parles? No sé, ja t'ho vaig dir una vegada, no sé a quina uni has anat, si a Harvard o la de Vic. Però bé, escolta, m'encantes, m'encantes.
2: Ah, és igual, tu no preocupis, tu preocupa't el teu, que jo ja em desenvolupo sola jo, eh? Vinga, doncs va, escolta'm, ja tenim el temps pràcticament una mica, farem una mica més de... una mica una altra de cita comercial que portes, Maiol.
1: Ui, sí, mira, guaita, a més també hem obert una hem, no, han obert, perquè nosaltres ens paguen per fer la publi, han obert una altra botiga d'aigues, aigues fortes, aigues dures, aigues d'aquí, aigues d'allà, és a dir, els que esteu, doncs, necessiteu aigues, aigues per...
3: Bueno, aquí ja veu de tot allà.
1: Ui, ui, ui, aquesta encara no, aquesta no. Els que necessiteu aigues per prendre's la pastilla o per prendre's jo que sé, doncs els trobareu a Centre Comercial Can Portes. Menos lejía.
4: No m'interessa.
1: Oh, no l'interessa. Ja sé el que t'interessa a tu. A tu t'interessa, que t'ho digui la Caterina.
2: Ai, sí, tu t'interessa la lejía, eh? Cuidado amb la lejía, eh? No t'equivoquis, com diu aquell. Menos lejía, feu-ho de todo. Sí, riu, que llavors, quan tens la lejía dintre, pica com l'hòstia. Ui, perdó, ui. Perdoneu, eh? Quan tens la beguda una mica de lejía, fa una neteja, que bueno, no sé si serà de pedra o no, però goita, no, millor que no em prengueu. Doncs ja ho sabeu. Ai, Maiol, acaba.
1: Ui, sí, Maiol, acaba. Doncs ja ho sabeu. Aigues de tota mena, les podeu trobar a Centre Comercial Can Borda.
5: Eso sale por antena.
1: Ui, i tanto. Oital, aquest és el Pirraques. Ei, benvingut, senyor Pirraques. Esto sale por antena. Tenim una colla. Ja ho vaig dir-ho fa poc, ho hem dir-ho a l'equip de fenòmens, que hem de fer un programa amb tota la parabòlica.
6: Triple fractura de clavícula.
1: Ui, aneu en compte ara, perquè ara aneu en compte, perquè ara ve l'estiu, i doncs clar, tots anem només amb un pantalonet, amb unes sandalietes i amb un jerseiet. I clar, si us masegueu el cos, no queda gaire maco. Vinga, doncs sabeu com us diem?
7: Se le mete el bikini en la boca.
1: Ah, el bikini, no. Al tanto, ja el bikini se puede poner en la boca o se puede dejar a la cantonada, eh? Perquè, oi, té una cosa, cadascú que faci el que vulgui, eh? Però anar a la platja o al riu i banyar-se amb boles, uau! Bé, doncs, oi, perdoneu, ja està. Estem a punt d'acomiadar-nos. Vinga, màgic, acomiada't.
0: Ai, màgic. Avui esteu una mica porros, eh? Us heu passat una mica, eh? Amb les paraules...
7: Suqui,
0: exacte, suqui. Vinga, fins al proper fenomen, família.
2: Ui, aquesta... Explica-li-ho, Maiol.
1: Ui, sí. Té les coses... Si et dic el que té les mans aquesta noia en aquests moments, no t'ho creuràs. Per tant, una forta abraçada i fins al proper maca veu.
2: Tot sí. Sí, vinga, va, fins al proper, maca, veu? Esperem, doncs, que estigueu sants i estalvis desplegats, que tingueu un bon cap de setmana i fins al proper fenomen, família!

Ha estat un plaer poder-vos acompanyar des del 107, casa vostra, Ràdio Manlleu. I qui ha fet possible poder-vos escoltar el senyor invisible, el super Eloi Rubio. Moral, gràcies, nen, fins al proper. I qui us ha parlat, un servidor de tots vosaltres, Marc Ibáñez i Vilarrasa. Que tingueu una bona setmana, un bon cap de setmana i 21.000 abraçades. Fins al proper fenomen.

fidarti. Sempre a te mi man, o d'aggiungem deixat enrere el passat. Arribats ben lloc, viatjant cap al món, i han nascut els camins inscrits al comptador.